0: ẹkulé o.
1: Bí mo bá wí wá ní òdúndé.
0: Ẹ̀yin àgbẹ̀ ẹkulé. Lọ́ba lọ́ba lóye lóye ẹkulé o.
1: Bàbá ẹni bàtà bàbá ó mà.
0: Eré adé ìjìgbà àlẹ̀kẹ̀ eré yín wà ń bẹ̀ ẹ dúró déédé.
1: Fọ́mọdé mo kọ̀ fàgbà
0: láì. Ẹ fajẹni sáwọ̀ èrò mi dọ́là. Aláṣà àtolùdarí fún Top Modern Farmer ọba làgbẹ̀. Bàbá ní fèrè jẹ̀sà sọ̀ pé